0: Y así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Val d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimecres, és de 9 d'agost. I no comencem parlant de l'ambient fester i tot el que es viu als carrers d'Ontinyent, perquè tenim esglais de diversos tipus. Us podem parlar d'un incendi declarat a nit a Montaverner. No va arribar a més. També de qüestions importants pel que fa als aspectes meteorològics, perquè avui tenim avís taronja per calor i demà avís groc tant per pluges com per tempestes. Així que, com sempre us diem, molta, moltíssima cura. Us contem un oratge. Avui tindrem el cel poc ennuvolat o ras, amb alguns intervals de núvols alts durant la segona meitat del dia. Les temperatures pujaran, les mínimes ho faran lleugerament i les màximes experimentaran un ascens notable. A Ontinyent, la mínima de 25, la màxima de 43. La Vall d'Albaida, recorden que està en avís taronja per temperatures màximes de fins a 43 graus entre la 1 del migdia i les 9 de la nit. Localment es podrien arribar a registrar 44 graus. El vent serà fluix i direcció variable durant la segona meitat del dia tendirà a bufar de ponent amb intensitat moderada. Pel que fa al risc d'incendis forestals, cal recordar-los que el nivell de preemergència és extrem a l'interior de la província de València. Molta cura. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 25 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 21 i els 29. I, com sempre, us donem dos exemples. En tenim 24 a l'Olleria i 23 a Albaida.
3: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La plaça Major d'Ontinyent va acollir una nova edició del concurs de caps d'esquadra infantil, una de les cites més esperades des de la Setmana Gran. En aquesta edició número 41 han participat 21 xiquetes i xiquets de les diferents comparses mores i cristianes, davant d'una plaça Major plena de públic. I el concurs ja té guanyadors. Silvana Soler, de la comparsa Marineros, assegura vencedora en el bàndol cristià, mentre que Berta Galvis, de Moros Espanyoles, s'ha imposat en el bàndol moro. Ens feia aquesta valoració Miguel Ángel Fita, membre de la Societat de Festers, en el nostre especial.
5: Jo crec que és una nit també molt entranyable veure les caretes dels xiquets en aquesta il·lusió. Tenim encara les grades del dia d'abans, del pregó col·locades. També van aparèixer a nit van aparèixer algunes comparses que van acudir amb pancartes animant. Crec que és algo que podem treballar en millorar i en promocionar, perquè donava un ambient molt bonic.
2: I continuem parlant de la festa, perquè la música continuarà sent protagonista al llarg de tota la setmana amb una programació municipal que suma 18 propostes entre concerts, orquestres, DJs i discomòbils. Escoltem a Àngels Muñoz, regidora de festes, en la presentació de la Gran.
6: Serem una ciutat que tindrà unes festes per a totes i per a tots. Pensades també per als que estan als balcons i per a aquells que fins fa uns anys se n'anaven de vacances de la Setmana Gran i ara saben que poden viure les festes així, on venien al seu poble, des d'una altra perspectiva i amb un ventall d'activitats diàries de tots els colors.
2: I la gastronomia també és protagonista de la Gran, amb diferents espais que ofereixen tapes, plats tradicionals i menjar ràpid durant les festes morocristianes. Al Museu del Tèxtil, el grup NAC gestiona la zona gastronòmica amb una barra brava d'aperitius i propostes de xicotet format, a més de plats elaborats en directe com arrossos, fideuà i cans a la brasa. Parlàvem també al nostre Hoy por Hoy amb Víctor Francés, que ens ha explicat com han anat les primeres jornades al Museu del Tèxtil.
7: Bé, la veritat és que, bueno, s'esperàvem gran afluència de gent i la veritat que així va ser tant en el torn del migdia com en el de la vesprada de nit. Contents, la veritat, molt contents.
2: La proposta es completa amb un espai al Parc Mestre Ferrero aquest divendres coincidint amb l'entrada, amb entrepans i hamburgueses i una pantalla gegant per seguir l'acte. A més, la Glorieta acollirà des d'avui fins diumenge una oferta variada de tapes coincidint amb les actuacions musicals. I no es preocupen, us conte ja la programació. Avui amb protagonista. L'activitat comença a les 10 del matí, a la plaça de Baix, que acollirà la primera matinal infantil dels Xanos, una proposta pensada especialment per a xiquets i xiquetes. La festa continuarà a la 1 del migdia al pati dels xiquets, al carrer d'Exea, amb la segona macarrona al Mogàver, que comptarà amb la música de la banda de Rotova i Corberà, DJ Perquio i ambient festiu. La proposta s'allargarà durant la vesprada. Ja a les 7, el Museu del Tèxtil continuarà amb la programació de la Gran amb l'actuació de DJ La Gran. I un dels actes destacats, per això, la música festera arriba a les 7:30 de la vesprada a la plaça Major amb el concert de festes de la banda sinfònica Tot per la Música, que actuarà amb la col·laboració del grup de percussió i dolçaines La Colla. Us recordem que per tancar la jornada a la Glorieta, Gisela presentarà La Veu de Disney, un espectacle familiar amb algunes de les bandes sonores més conegudes de Disney. Finalment, pel que fa a la informació de servei, avui estarà prohibit l'accés i es procedirà al muntatge de les cadires en tot el recorregut de l'entrada, tant a l'avinguda de l'Almats com a l'avinguda de Daniel Gil. Són les 7:26. En una estona parlem d'un incendi.
1: Hoy por hoy un tinyent Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
8: Què fas este capte?
9: Tu què creus? Festa?
8: I el següent?
9: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
10: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
2: I potser siga l'eslai de la setmana. Un incendi de vegetació es va declarar a nit al barranc del Rei al Palomar, en una zona pròxima al camí reial de Gandia i a Casetes de Camp. El foc es va iniciar cap a les 9:11 de la nit en un punt on conflueixen els termes del Palomar, Montaverner i Bufali, fet que va provocar una confusió inicial sobre la ubicació. Durant la nit han treballat tres dotacions dels bombers del Consorci, tres unitats de bombers forestals de la Generalitat i un cap de sector. A hores d'ara, l'incendi està pràcticament extingit i ha afectat més d'un quilòmetre quadrat de superfície. Ens ho ha contat Jorge Boluda, l'alcalde de Montaverner.
11: Dóna tota la impressió de que ha mogut en el camí. Ve una colilla, ve algú que ha tingut ganes de fer la punyeta, i perquè d'ahir per allà no es pot, té que ser així en el camí. Però bueno, de moment veig que està tot apagat, no he vist res, una brasa si allí en un tronc, però bueno, com alrededor ja està cremat, pues no té més.
2: Més qüestions a nivell comarcal. Bufali comptarà amb un nou centre polivalent i sociocultural que suposarà una inversió superior al 1 milió d'euros amb el suport econòmic de la Diputació. La vicepresidenta, Natalia Enguís, va visitar el municipi amb motiu de les festes i va conèixer l'alcaldessa, Estefania Moyà, van conèixer juntament els terrenys on es construirà el nou espai. L'Ajuntament preveu adquirir els terrenys amb fons del Pla Obert, mentre que la Diputació aportarà una ajuda directa per a construir i habilitar l'edifici. Enguís ha destacat que aquest tipus d'actuacions són importants per a millorar els servicis i contribuir a fixar població en els municipis més menuts. També contar-los que Agullent ha iniciat la implantació dels camins escolars segurs, una nova xarxa d'itineraris que connectarà els principals centres educatius del municipi per a facilitar els desplaçaments a peu de l'alumnat amb seguretat. Se realitzaran les anomenades fletxes escolars pintades sobre les voreres per a marcar els recorreguts, una xarxa que connectarà especialment el Col·legi Sant Vicent Ferrer i l'Escola Infantil Municipal La Jornada amb punts de trobada a la plaça Major, la plaça del el Serès i l'avinguda Vall d'Albaida. I tanquem contant-los que Benigànim ha instal·lat noves senyalitzacions al carrer dels Oms, amb l'objectiu de millorar la circulació i facilitar el manteniment d'aquesta via. A partir d'ara, el carrer passa a ser d'un únic sentit de circulació. A més, queda prohibida la circulació de vehicles amb un pes superior als 3.500 quilos. Als esports, avui futbol, on tinguem 1931, la Nucía set de la Vesuela Clariano. És el trofeu de festes. Ahir, el Benigànim va padre 0-2 davant del Carcaixent, el seu trofeu Regina de Festes. Avui de Guàrdia, on tinguem la farmàcia Neus Torrejón Quilis, a la Vall d'Albaida, la de Carrícola. El Carcaixent, el seu trofeu Regina de Festes. Avui de Guàrdia, on tinguem la farmàcia Neus Torrejón Quilis, a la Vall d'Albaida, la de Carrícola.

0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Van, Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber, amb motiu de les pròximes festes de moros i cristians, cal regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquestes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/1985 de 2 d'abril, disposa. El dimecres 19 d'agost estarà prohibida i es procedirà sols al muntatge de les cadires en tot el recorregut de l'entrada en l'avinguda Almaig i l'avinguda Daniel Gil. Dijous 20 d'agost, desfilada d'alardos. De 18 hores fins a l'acabament de l'acte i la neteja de la via, queda prohibit l'estacionament de vehicles en l'avinguda Almaig de Gasolinera Gipsa a Daniel Gil. Avinguda Daniel Gil de l'avinguda Almaig a la Glorieta de Moros i Cristians. L'acte començarà a les 23:30 hores. Carrer Benarrai. Queda prohibit l'estacionament als dos costats del carrer Benarrai, des de les 14 hores del dijous 20 fins a les 8 hores del dissabte 22, en el tram comprès entre el Col·legi Carmelo Ripoll i la cantonada amb Gastrobar. Així mateix, durant el desenvolupament de la desfilada, aquest tram del carrer s'habilitarà en doble sentit de circulació, amb la finalitat de facilitar la fluïdesa del trànsit i minimitzar les possibles afeccions a la circulació. Altra informació. Sols en els actes dels alardos i l'entrada es col·locaran blocs de formigó anomenats New Jersey per a incrementar la seguretat de l'acte. Es prohibirà la circulació de vehicles abans dels actes, el temps necessari per a una correcta i ordenada preparació de les vies indicades. La prohibició de l'estacionament i talls de trànsit per a la resta d'actes estaran correctament senyalitzats. La policia local queda facultada per a modificar la senyalització en cas necessari per al normal desenvolupament dels actes. Ontinyent, 13 d'agost de 2026. L'alcalde, Jorge Rodríguez Gramaje.
3: Arriben els dies més esperats de l'any. Dies de música, tradició, germanor i orgull pel nostre poble. Gaudiu de les entrades, de les ambaixades, de la diana i de cada instant compartit amb família i amistats. El grup municipal socialista vos desitja unes molt bones festes. Visca Ontinyent i visquen els moros i cristians.
4: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
1: Radio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Què fas este cate?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano.

0: pero es de esos que se leen, no sé, me gusta mucho, tiene algo de aventurero, tiene también algo de reflexivo, mola un montón, Moby Dick, leed Moby Dick.
1: Venga, vale. Bueno, tienes que elegir el octavo pecado capital para la semana que viene.
0: Sí, pero no te lo diré todavía.
1: No me lo digas. Pero, a ver, que depende del pecado que elija, vas a tener que buscar al personaje. No te lo pongas complicado.
0: Bueno, ya,
1: sí, no,
0: ya,
1: ponte lo complicado.
0: Vamos a ver, qué sale,
1: Muchas gracias, Marta.
0: Un placer.
1: Hasta luego.
2: Rolling on a river.
3: Rolling on the river.
4: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
5: I a les 12 i 20, tota l'actualitat d'Ontinyent i la Vall d'Albaida en Hoy por Hoy Vall d'Albaida.
6: Què fas este capte?
7: Tu què creus? Festa?
6: I el següent?
7: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
8: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
9: Arriben els dies més esperats de l'any. Dies de música, tradició, germanor i orgull pel nostre poble. Gaudiu de les entrades, de les ambaixades, de la diana i de cada instant compartit amb família i amistats. El grup municipal socialista vos desitja unes molt bones festes. Visca Ontinyent i visquen els moros i cristians.
10: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
11: Kia, movement that inspires.
12: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
13: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
12: ¿En serio?
13: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
12: Eso es justo lo que busco.
13: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
14: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia, invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
15: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
16: Radio Ontinyent.
17: Cadena SER, el poder de la conversación.
18: Oyendo esta melodía me decido a bailar.
19: En la Cadena SER. Hoy por hoy,
18: quizás te noto en los ojos, tú te quieres sentar.

0: Oye, en inglés, que ayer Lola Vera, compañera de la Serenidiza, me escribía un WhatsApp de ¿pero qué te pasa con el portugués? Bueno, pues oye, debe ser que como no suena mucho la música en portugués. Sí, este año...
1: ¿Te han pillado todo por ahí? ¿No pasa nada?
0: Ahí, en el modo portugués. Bueno, pues nos vamos a ir marchando para ti, que esta tarde-noche, vas a ir por primera vez con tu hija, con tu hijo al Metropolitano, a ver al Atlético de Madrid. Para ti... Y para todos los demás. Volvemos mañana a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Vesing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. A veure com expliques. Avui havien de tornar a obrir els micròfons a la plaça de Sant Domingo, però el ponent ha decidit participar també en la Setmana Gran i ho està fent amb més entusiasme del necessari, podríem dir. Clar, quan les temperatures pugen fins a convertir una entrevista al carrer en una prova de resistència, jo crec que canviar de lloc no és rendir-se, no? És aplicar una de les lliçons més útils de l'estiu. Si trobes un lloc en ombra i en aire condicionat, no preguntes. Entra i queda't. I això hem fet. Hem deixat la plaça i ens hem traslladat al Museu del Tèxtil, on durant estos dies se celebra també la Gran, que són, ja sabeu, un espai que ha canviat els telers per la música, la gastronomia i les ganes de festa. Nosaltres anem a afegir, si podem, una coseta més, la ràdio, i si pot ser, també uns quants graus menys, que fan falta. És dimecres, és 19 d'agost, són les 12:20, ja sabeu, és Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, benvingudes, benvinguts.

0: hem parlat d'eixe ponent a este inici de programa, però volem saber exactament què és el que està passant en l'oratge i sobretot què és el que va passar en les pròximes hores amb l'oratge i amb el temps. I la informació esta setmana ens la porta Jordi Oriós des de l'EMET. Jordi, què tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy las máximas en ascenso en la provincia de Valencia y atención, peligro extraordinario, aviso rojo en el litoral y prelitoral por valores que pueden alcanzar los 44 grados en algunos puntos. Hoy se esperan máximas de 44 grados en Xàtiva, 43 en Ontinyent, 42 en la ciudad de Valencia y en Gandía, 38 en Requena. En cuanto al cielo, mayormente despejado con intervalos de nubes a partir de la tarde y el viento de poniente soplará moderado durante la tarde. Para mañana, las máximas en descenso notable, seguirá haciendo calor, pero se quedarán en 38 grados en Xàtiva, 37 en Ontinyent, 37 en Valencia y en Gandía, 32 en Requena. Los descensos se notarán especialmente a partir del viernes y de cara al fin de semana con la llegada de inestabilidad. Antes, la noche será calurosa, no se bajará de los 27 grados, noche tórrida en la ciudad de Valencia. Mañana llega inestabilidad a la provincia con nubes a partir del mediodía que pueden traer chubascos y tormentas localmente fuertes. Es una información de EMET.
0: Gràcies, Jordi. Anem a veure. Podem arribar, segons acabem d'escoltar, avui a Ontinyent, als 43 graus. Per això hem volgut fer avui el programa i canviar de lloc i vindre al Museu del Tèxtil. Però volem saber quines són les temperatures exactament a hores d'ara, no només a Ontinyent, sinó també a la nostra comarca. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Miguel.
0: S'està bé així.
2: De categoria.
0: S'està
2: no
0: molt
2: queixa.
0: Bé, eh?
2: No tenim queixa.
0: A més, hi ha una exposició fantàstica, després parlarem d'ella.
2: Exactament.
0: Però de temperatura sí s'està molt bé.
2: De temperatura no sé quina temperatura tindrem, però jo podria dir que la perfecta.
0: Sí.
2: Bueno, si la gent, per a la gent que estigui al carrer,
0: sí.
2: Temperatura no tan perfecta. Perquè
0: no.
2: Fa caloreta. Estem entre 33 graus i 39 a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, més fresqueta a la zona de Bocairent, és allà on tenen els 33 graus. I la màxima la tenim els 39 graus, així, a Ontinyent.
0: 39 graus, i ja sabeu que...
2: Arribarem als 40.
0: Podem arribar, arribar als 40 i als 43, com ha dit Jordi. I després, molta atenció i molta cura al que passarà. Pot passar demà. Estem ja mirant el cel una vegada més perquè hi ha previsió de tormentes, hi ha previsió de... fins i tot de granís, aixina que hi ha alertes que ara contarem. Si no m'equivoque, tenim l'alerta groga ara, o des de demà, des de les 12 fins a les... Tomàs Marín, molt bon dia.
3: Bon dia, Miguel.
0: Fins a quina hora era?
3: Fins a les 9 de la nit.
0: 9 de la nit, això, des de les 12 fins a les 9 de la nit, per tempestes,
3: Sí.
0: Que no és per temperatures. Temperatures és 8.
3: Pluja, poden arribar registres fins a 20 litres per metre quadrat, segons AM, i tempestes amb possibilitat de granissa, com esmentaves abans. Així que molta cura, tant avui per ixe avís taronja, del qual ja estem dins del mateix, i ixe avís groc per pluges i tempestes.
0: Una vegada més, l'oratge protagonista, quan no té que ser protagonista. Bo, anirem escoltant al llarg del matí, al llarg del programa, si hi ha canvis en alguns actes que ja tenim constància que sí, però després ho contarem, perquè a més tindrem així a la regidora de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àngels Muñoz. Però ara anem a la picaeta. Vinga, va, oficialment.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: Ja hem escoltat a Carmen Úbeda, ja hem escoltat a Tomàs Marín i hem d'escoltar també a Esteban Arroyo. Què tal, Esteban?
1: Hola, Miguel, bon dia. Hola, Carmen. Hola, Tomàs.
0: Bueno, primera pregunta. Ja li he comentat a Carmen on estem, en el Museu del Tèxtil, i en esta exposició de Democràcia Estudio, que han sigut els encarregats enguany de realitzar el cartell de festes de morts cristians d'Ontinyent 2026. Quina pinta més bona té aquesta exposició, eh?
2: Sí, totalment.
1: Les vistes que tenim des d'ací.
2: Jo no havia entrat encara,
0: no,
2: i
0: no.
2: La veritat és que, bueno, vull veure-la en més deteniment, sí, perquè...
0: Després, si no passa res...
2: Clar.
0: Ara ho contarà Carmen, guai, tots els continguts que tenim per al programa, però si no passa res, donarem una volteta per a contar tot el que puguem d'esta exposició, però el millor és que vingueu, al Museu del Tèxtil. Mira, hi ha una persona que està ahí mirant,
1: sí,
0: l'exposició, veus?
1: Sí, espectadora, sí.
0: Des d'ara.
1: Apuntar una cosa.
0: Sí.
1: I ha que donar les gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent.
0: Exacte.
1: Perquè ahir, quan vam acabar el programa, vam dir que avui tornàvem a la plaça de Santo Domingo, però vam dir, si avui, ahir dimarts, ja feia la temperatura que feia...
2: Exactament, amb 36 graus.
1: Amb la previsió que venia per avui, vam dir... Anem a buscar altres situacions.
3: I teniu enveja de mi, que vaig estar així al Museu del Tèxtil i estava tan bé i tan a gustet,
0: pues mira,
3: que vol dir, mira.
0: Va ser una de les coses, però va ser una de les coses. Però sobretot sí que és de veres que tenim que plantejar-nos què fem amb el programa, perquè no és el mateix fer-ho al carrer amb 35-36, que ja són graus, però fer-ho amb 40-42 graus, ja no només per nosaltres, sinó els convidats, etcètera, no era qüestió. I és de veres que l'Ajuntament va estar molt ràpid, vam comentar l'assumpte, i han treballat, i van treballar molt ràpid per a donar-nos este meravellós Museu del Tèxtil i este set que jo crec que l'any que ve repetirem tota la setmana. Ja, vull avançar això. Si
1: I donat que demà hi ha previsió.
0: Exacte.
1: Hi ha vist groc per a demà. Doncs,
0: tempestes i pluges.
1: Sí. No anem a arriesgar-se, no?
0: Tornarem a estar així.
1: Tornarem a estar així, però després per la vesprada sí que realitzarem la ventana des de les 6:30 de la vesprada en directe des de la plaça Major d'Ontinyent.
0: Exacte, però això serà demà. Ui, que tenim al programa, Carmen?
2: Ui, mira, en uns minuts tindrem així amb nosaltres a Àngels Muñoz, la regidora de festes, per a que ens conti un poquet com està vivint-se esta setmana gran d'esmorts i cristians. Arribat ja a este dimecres, podríem dir l'Equador de les festes, repassarem aquest ambient que s'ha viscut els primers dies i sobretot els actes que queden per celebrar, que són els més grans.
0: Exacte, arriben ja els actes centrals de la festa.
2: Quines ganes. Sí. De nou tindrem amb nosaltres a Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, per parlar un poquetet més de la festa. Ja sabeu que estem fent una minisseccioneta amb ell, contant-nos tots els detalls de les festes, i avui parlarem del Museu Fester.
0: Clar, ja que este nou museu no és el Museu Fester, però ell va ser director del Museu Fester fa uns anys, i volem parlar d'ell, de com està ara el museu, de com va arribar això, com està i de quina manera podem visitar-lo, etc.
2: Què més? Més cosetes. Durant el dia d'ahir, Esteban i jo ens vam acostar a la plaça de Sant Domingo, vam estar allí a la comparsa dels Benimerins, que tornem a agrair des d'ací que ens obriren les seues portes, perquè allí teníem muntat un torneig de bac i també els Minimerins, que és on es junta gent gran i gent menuda, jugant aixòs tornejos de bac, i també una zona de jocs per als més xicotets. La veritat és que va estar molt bé, vam estar xerrant amb els protagonistes, així que podreu escoltar un reportatge molt divertit.
0: Perfecte. Què més?
2: Més cosetes. Ja sabeu que les festes generen molta activitat, però també se generen molts residus.
0: Molts residus, efectivament.
2: Així que parlarem de la importància de continuar reciclant durant la Setmana Gran i de com gestionar correctament els residus.
0: Uh-huh.
2: I per a fer que la festa siga sobretot més sostenible. Ho farem amb Elio Cabanes, president del Consorci de Residus, B5. I ara sí, on estem avui? De nou, per si t'acabes d'unir ara mateix i no ens estaves escoltant, estem al Museu del Tèxtil, en esta exposició que tenim de Democràcia Estudio, així que aprofitarem per descobrir-la. Ja sabeu que són els autors del cartell anunciador de les festes de morts i cristians, i que així al Museu del Tèxtil tenen esta mostra, així que rebrem també a Marta Tortosa, una mostra que es pot visitar, si no m'equivoque, fins al 27 de setembre.
0: Correcte.
2: Així que no teniu excusa.
0: Sí, diuen que sí, però ahí és oficial, així que sí. Confirmamos la notícia.
2: Confirmat. I bueno, acabarem el programa amb bona musiqueta festera, amb Quique Orquín,
0: exacte,
2: músic i compositor, a veure de què ens parla avui.
0: Continuarà parlant de les peces menys conegudes conegudes, podem dir, del mestre Ferrero, perquè va triar ell per a fer esta setmana. A veure amb què ens sorprèn avui. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies,
0: hora 14, Tomàs. Faràs des d'ací, hora 14, que molaria,
3: eh? Tant de bo, tant de bo. La veritat és que per temperatura i aire condicionat no podem queixar-nos a la ràdio,
0: no,
3: tot
0: no,
3: ja que
0: no.
3: dir-ho, tot això ja que no, dir-ho, però sí que és de veres que és un espai emblemàtic i molt bonic. Per cert, té de curiositat aquesta exposició. Sí. Jo ahir flipava veient cartells i anuncis i logos que... Ostres, aquesta gent ha fet això. Sí. Tècnica autèntica meravella. Sí. Avui a la nostra hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida, com no, ens anem a centrar en les festes, us donarem l'última informació i l'última hora respecte als canvis i tot el que anem a comentar al llarg del nostre avui, però jo on tinguem la Vall d'Albaida. Contarem la programació de avui, que està marcada sobretot per aquest concert de festes. També ens centrarem en les principals causes pel que fa a la informació de servei i les últimes hores a nivell de comarca, sobretot parlar-vos d'aquest glai que van tindre al llarg de la jornada d'ahir a Montaverner, Palomar i Bufali, en un punt on conflueixen amb aquestes tres localitats, un incendi que no va anar a més, molta cura igualment, perquè estem en risc extrem d'incendis forestals. També parlarem de la Unió Llauradora i Ramadera, que ja ens ha contat quines són les pèrdues que van tindre pel que fa a aquest gran ísol que va caure el passat dissabte a la nostra comarca. Són milions d'euros, podem dir, i per altra banda, com sempre fem, us contarem l'agenda de la setmana i del dia a la nostra comarca i com no, eixa crònica esportiva que sempre destaquem.
0: Gràcies, Tomàs. Doncs ja tenim tot. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies,
0: Esteban.
2: Gràcies.
0: Anem amb uns anuncis i rebem Àngels Muñoz per a parlar de què? De la festa.
4: En la cadena SER, hoy por hoy on tinyem Vaida Albaida. Miguel Coy. La cadena SER, hoy por hoy on tinyem Vaida Albaida. Miguel Coy.

0: gustos i que la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
1: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus V5 i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
2: 12:34. Continua entrant gent, que m'agrada molt a aquesta exposició d'este Museu del Tèxtil, per a veure l'exposició. Acaba d'entrar una família que passeu per a l'exposició i després parlem vosaltres, dos xiquets bonicos i el pare i la mare. Bo, però anem a continuar parlant de festes.
3: Com es nota que ho diu un pare d'un xiquet, veritat.
2: És que veus un xiquet i ja és que no.
3: Al igual que la següent convidada, esteu per ahí per les mateixes edats.
2: Però no parlarem de xiquets, o sí, no ho sé, però anem a parlar de festes. Perquè, a més, avui, que nosaltres hem canviat de lloc per a fer el programa en directe, que ja sabeu que estàvem a la plaça Sant Domingo i avui estem a este Museu del Tèxtil, també en les últimes hores, els últims minuts, estem coneguent canvis d'alguns dels actes que estaven previstos per a avui, sobretot, així, per a les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Però anem a parlar d'això i d'altres coses. Anem a rebre ja la regidora de festes, Àngels Muñoz. Àngels, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Va, parlem de xiquets primer, que és que, de veres, que es nota, els que són pares i mares, passa un xiquet i diu, mira que bonicos són.
4: Així no és.
2: Veritat. Encara que de vegades no són tan bonicos, però tenen la seva cosa. Bueno, parlem primer dels canvis, perquè se m'ha enterat fa uns minutets que hi ha canvis, sobretot en aquest concert que estava previst per a esta vesprada, no? Conta'ns.
4: Sí, el concert de Gisela que teníem previst per a la Glorieta, el retrasarem un poquet a les 8 de la vesprada per a intentar evitar aquestes hores
2: més
4: caloroses. És cert que la Glorieta s'està molt bé. Ahir vam anar i a partir de les 8 corre un airet meravellós i avui també estem segurs. Però bueno, ho hem volgut atrasar un poquet per a que puguem vindre el màxim de xiquets i xiquetes i de famílies, que d'això es tracta.
2: També ens informaven que hi ha un canvi d'ubicació al concert de la banda sinfònica Tot per la Música, que estava previst que es fera
3: en la plaça Major
2: i ara es farà al teatre Txegaray, correcte?
4: Així és, perquè el seu concert és a les 7:30 també.
2: Bé, clar.
4: I, bueno, quan un concert també s'espera moltíssima gent i en aquestes temperatures els músics tampoc poden...
2: No, és que és un perill, és perillós. Això són els canvis que tenim per avui, que són l'última hora, podríem dir. Jo crec que estava previst, nosaltres teníem previst un poc que demà passaran coses, perquè si nosaltres hem canviat des de l'Ajuntament o des de la Junta de Festers, canviaran coses, segur. Però anem a parlar allà d'estos dies que ja portem. Li preguntava fora de micròfon a Àngels com vas, i ja es nota, és dimecres i ja es nota. Com està la cosa? Com està? Estàs tu i com està la festa a hores d'ara des de que va començar el passat divendres en el Vall dels Llauradors?
4: Bé, jo crec que la cosa va molt bé. És cert que avui és com el dia central, no? És com l'Equador ahir i es nota i se cansanci, no? D'activitat, perquè jo sóc una persona que m'agrada estar en tots els llocs i entre vindre al museu, anar a la meva comparsa, que també sóc festera i també m'agrada anar
2: a la
4: meva comparsa.
2: De Moros Marinos, no? Sí. La capitania d'enguany.
4: I, bueno, estar un poc en el dia a dia, en organitzar-ho tot de bon matí i estar actiu, pues avui ja va pesant. Però, bueno, avui és un dia que també el disfrutarem moltíssim, però no allargarem tant, i a veure si podem carregar les piles, perquè demà també ja ens esperen dies llargs fins al dilluns.
2: Llargs i molt forts, perquè arriben els actes centrals, podríem dir. Després te preguntaré, com sempre, d'un dels actes, encara que tu diràs, no, tots, perquè m'agraden tots. No vull queixar respostes, ja te vaig preparant. Però sí que hem de... Jo volia comentar amb tu que enguany la gran, que la tenim així, fora del Museu del Tèxtil, que l'any passat va ser 3 dies, i enguany és tota la setmana de festes. Per què aquesta decisió i com està anant? Perquè, clar, també són 3 dies que portem ja amb la gran.
4: Doncs la decisió va ser perquè va tindre molt bona acollida, no? I al final també...

0: Bé, el servei de restauració fa un desplegament molt gran i bueno, hem tingut que traslladar així, no?, la part de la cuina. Tal. Aleshores vam estar parlant que preferíem fer aquest esforç i que poder-lo aprofitar més dies, no?, i tindre pues, esta alternativa així, durant totes les festes, encara que som conscients que els dies forts seran a partir de demà.
1: Sí, sí.
0: Però des del dilluns estem molt contents perquè dilluns va tindre molt bona acollida, ahir dimarts també, i bueno, avui acabem de començar, a veure com va.
1: I després que parlem en principi de la picadeta també, que està fora, està el tema gastronòmic, musical, on pot la gent gaudir de una altra part de la festa, podríem dir que és una, com una festa paral·lela, la dels comparses i els moros cristians, però dins d'esta exposició de democràcia, com arriba aquesta idea i com vau decidir fer això?
0: Doncs la idea va néixer també l'any passat, no? Des de, en el moment en el que Dulc feia el cartell, i vam dir, ostres, perquè en Dulc ja havíem treballat i havíem fet alguna exposició més amb ells, i vam dir, ostres, tenim un espai així que és
1: espectacular.
0: És espectacular. Que millor, no?, que fer-ho amb ell. I ells van acceptar i aleshores vam dir, pues bueno, això ha de quedar-se. I cada any que l'empresa o les persones que facin el disseny del cartell, li proposarem si volen fer l'exposició.
1: Ah, molt bé, molt bona idea.
0: I, bueno, clar, Marta i Javi en seguida van dir que sí, van vindre a visitar l'espai per a poder pensar, per a poder donar-li un poc el context, i, bueno, i ahí, així la vegeu.
1: A més que tenen material espectacular i que queda en un espai d'aquestes característiques, queda molt bé, no? És com molt impactant.
0: És que tenim una sala que sí. Jo crec que poques sales a la Comunitat Valenciana tenen aquestes condicions, no? I estan en el lloc en el que estan i bueno, l'espai que és, no?
1: Parlem de temes festers, concretament. Des de que portem d'inici de festa fins ara, queda't en uno que t'hagi agradat. No que t'agradi més de tots els anys, no. Que t'hagi agradat, que dius, ostres, enguany, això...
0: A veure, jo sempre dic que jo sóc de dilluns.
1: Ah, amiga, molt bé, molt bé. I per què?
0: Perquè
1: el arribes dilluns, en ganes.
0: El dilluns és el dia, l'últim primer i l'últim dilluns. El primer és un dia a la meva comparsa, no? És com el primer dia, un dia molt bonic als Moros Marinos. I, bueno, ja comencem des de bon matí i tenim un dinar de germanor. Sí. I, bueno, és un dia molt xulo per a celebrar, ja que ja estem en festes. Així és que, bueno, a nivell personal, això és
1: el
0: que més m'agrada. I l'últim, el dilluns que ve, jo, sí, perquè, bueno, és el dia ja que s'acaba, com, bueno, ja així tot bé ja no estàs pendent, així.
1: Exacte.
0: Nosaltres, pues, jo puc estar en tots els actes, però estem pendent el telèfon l'altre dia a les 2 del matí, a les 3, ahir a les 4 de la matinada.
1: Això t'anava a preguntar després.
0: Avui a les 9 del matí ja estàvem al telèfon, bueno, pues, hi ha coses que hi ha que anar subsanant o arreglant o
1: pulint,
0: o informant,
1: millor,
0: fem això, i hem d'estar 24 hores al telèfon.
1: Clar, això t'anava a dir, perquè queda molt bonic això de dir, no, jo soc regidor de festes, i en festes, bueno, tal, jo sí, vaig allí, un acte, no sé què. No, però hi ha molt de treball abans i durant.
0: Durant és...
1: Espectacular.
0: És espectacular. Perquè, bueno, és que al final són molts festers, i ja no sols, és que és tot un tinyent, no?
1: Clar.
0: Aleshores, bueno, sempre hi ha cosetes, no?, que van passant. Jo he estat este matí, us estava contant, no?, estava en els Taifes esmorzant, sí, que enguany és el seu 50 aniversari.
1: Exacte.
0: I, bueno, tots els anys anem, ens conviden i anem a esmorzar, i el telèfon és que no para de sonar, no? I al costat tenia Manolo Pardo, que era el capità dels Taifes, i em dia, no el deixem descansar? I jo dic, bueno, no passa res, però ara d'ací un ratet ja tot es tranquil·litza, no? Primeres hores del matí sempre són unes hores, pues, on tots els serveis es posen en marxa per a encarar el dia, no? I, bueno, pues ahí és on hem d'estar. En els anys he anat aprenent a poder tenir una part de diversió, també de passar-me bé dins de lo que cap, i en la part de la responsabilitat, per suposat.
1: Que és una responsabilitat, és molta responsabilitat en la Setmana Gran de Festes, per una regidoria, evidentment, com la teua. Ja hem parlat dels actes d'abans, però el que queda, l'entrada de bandes, els alardos, l'entrada infantil, el divendres pel matí, que estarem nosaltres en la plaça Major fent el programa en directe, l'entrada... Què? Amb què te quedes?
0: És que no puc quedar-me en uno. És impossible.
1: Dos.
0: Vale. Tres.
1: Va.
0: No, però per enguany.
1: Enguany, sí.
0: Enguany crec que l'entrada de bandes serà... Sol és de pensar-ho o se me fica la pell de gallina?
2: És que estem tots d'acord. Més emocionant que mai.
1: Sí. Estem tots d'acord.
0: Perquè és Pilar, no? Perquè és la filla del mestre, per l'any que és. Bueno, jo sabeu que sóc músic.
1: Exacte.
0: Pilar ha sigut mestra meua del conservatori.
1: Oh.
0: Entonces la recorde en molta estima, no? I li tinc molta estima, no? Aleshores, pues, bueno, que la teua mestra, que és la filla del mestre, que, bueno, tot, no? Lo que, pues, tinc moltes ganes,
1: clar,
0: no? Després, l'entrada infantil, perquè isquen el meu fill.
1: Per què serà?
0: I al final, pues, això també pesa.
1: Home,
0: no?
1: I tant que pesa.
0: Això pesa molt. I enguany, especialment el dia de l'entrada. Perquè tenim capitania i sim d'especial, i sim en el boato. I, bueno, també serà un dia... Una vegada acabem l'entrada infantil, pues ja se n'anem a dinar, a canviar-se,
1: a maquillar-se,
0: a preparar-se. I, bueno, tenim moltes ganes, no?, la meva esquadra, de passar aquest dia i ser d'especial.
1: No m'estranya. Per cert, que demà estarà amb nosaltres en el programa Pilar Ferrero, per a parlar precisament del que passarà per la Esplai, com s'està preparant ella. I parlava ahir amb Quique Urquín, que si Pilar, tu que la coneixes també, s'estarà preparant mentalment, sobretot, per a poder controlar les emocions. No sé si durant, però sobretot després, quan acabe.
0: Jo crec que sí.
1: Sí, no?
0: És una dona forta. Espectacular. I l'altre dia ho parlava amb ella, el dilluns va vindre així al museu, vam coincidir, i jo li dia, bueno, com estàs, no? I em dia, estic bé, estic tranquil·la.
1: És que jo sempre la veig tranquil·la, saps?
0: I em dia, he començat a preparar-me, ho porto molt de temps, no?, mentalment, preparant-me, però, bueno, el seu home també és músic, és director, aleshores, Carlos està ajudant-me, així, tal, no sé què, bueno, doncs estan preparant-se en família, no?, que és el més bonic.
1: Uh-huh.
0: I també el més bonic és que tindré a sa mare al balcó. Nosaltres ja fa molts anys que convidem a tota la família Ferrero a pujar al balcó amb nosaltres, i bueno, jo és un moment molt emotiu perquè la mare de Pilar,
1: uh-huh,
0: després quan acaba sempre va a saludar a la directora de Chimo o al director de Chimo d'eixe any, no? I enguany, pues,
1: bueno,
0: i eixe any, sempre tots els anys ens emocionem,
1: sí, sí.
0: Pues, bueno, enguany
1: jo crec que passa,
0: no? Com
1: que passa.
2: També parlàvem esta setmana de Pilar, la mare, tots els anys s'emociona, tu ho vius junt a ella, ahir en el balcó, veient com es dirigís la marxa, i damunt, enguany, s'afegís que és la seva filla, també, per ella també, el seu cos també tindrà moltes més emocions.
0: També s'haurà de preparar.
1: També s'haurà de preparar,
2: sí, sí, sí.
1: Efectivament. Doncs volíem parlar de com estaven anant les festes, de què està preparat, dels últims canvis, del canvis d'última hora. Només em queda, Àngels, que li digues a la gent que està escoltant ara, dels dies que queden de festa, un missatge per a aquesta gent que encara té forces per a afrontar els actes centrals de la Setmana Gran.
0: Bueno, que vinguen a Ontinyent,
1: o
0: que vinguen a visitar-nos, o tots els d'Ontinyent que isquen al carrer a celebrar les nostres festes, que al final el que volem és que les festes siguin per a tots i totes, que tot Ontinyent celebre que estem en festes de morts i cristians, a qui li agrada anar als actes, que vagi als actes, a qui li agrada escoltar música en directe, que vinga al museu, ací a l'Espai de la Gran, a qui li agrada la cultura, que vinga a visitar aquesta meravellosa exposició. Ja, jo crec que hi ha activitats per a tots i totes, per a tots els públics, així és que vos convide a tots que vingueu aquests dies.
2: I les orquestres, no?
0: Per suposat.
2: Les nits a la Glorieta.
0: Per als més festers, les nits a la Glorieta, per suposat.
1: Doncs, Àngels Muñoz, regidora de festes, moltíssimes gràcies, enhorabona pel treball que porteu i el que vindrà, una abraçada molt forta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Disfruta, adeu.

0: En 10 minuts arribem a l'una del migdia, continuem en directe a l'Oi Poroi, on tinguem Vall d'Albaida, en este dimecres de 9 d'agost de 2026. Avui, des del Museu del Tèxtil, hem canviat de lloc per les temperatures i per la ponentà, que diu aquell, que estem patint no només ací on tinguem, sinó a tota la comarca. I a veure què m'està dient Ramon, que està, que està sonant, a veure... Ah, festa en Benidorm, m'està sonant el pasodoble, festa en Benidorm. Pues així és festa en Ontinyent, no és una... Benidorm, però festa en Ontinyent. Bo, que ara mateix hauríem rebre al nostre especialista en festes, al secretari de la Junta de Festes de Morts i Cristians d'Ontinyent, Miguel Ángel Fita, però per el que siga, jo crec que per l'aparcament, que vindrà així, com hem canviat de lloc, l'aparcament estarà complicat. Però no passa res, hem de contar i podem contar coses. Per exemple, què és el que tenim avui, Esteban Arroyo, a les portes del Museu del Tèxtil, allà fora, amb la gran, les activitats que cada dia, com comentaven amb Àngels Muñoz, estan disponibles per a tota la ciutadania des del passat dilluns.
1: Doncs avui, sí. Esta vesprada, no apareix programació d'este matí, sí? Igual pot ser que no n'hi hagi...
0: Pel calor. Hi ha gent
1: la gent aprofita està al lloc, està el servei de NAC, de menjar i de beguda, doncs hi ha gent que ve i se senta en la terrassa. Però per aquesta vesprada, com parlàvem abans, està el concert de la banda sinfònica Tot per la Música al Teatre Txegaray. Recordem, s'ha canviat la ubicació, tenia que ser a la plaça Major, serà al Teatre Txegaray per les altes temperatures que hi ha previstes per a aquesta vesprada. I el concert familiar de Gisela, la veu de Disney,
0: a les 8.
1: Es retrasa mitja hora al mateix lloc, al parc de la Glorieta, que, com deia la regidora, com eixe lloc és un lloc en alt, allí corre airet, i bueno, esta és la programació organitzada tant per la Societat de Festes com per l'Ajuntament. A banda, les comparses doncs tenen la seva pròpia programació interna. Per exemple, este migdia són les paelles dels llauradors. On estarem?
0: Ahí te lo va a dir. I què passa en els paellers? L'any passat ja vam estar, enguany també. Repetim, perquè ens han convidat, cuidado. S'han convidat i ja que anem, gravarem un reportatge que escoltarem demà.
1: Sí, efectivament. I ese serà un dels llocs on avui es concentrarà molta gent de les altres comparses. Hem escoltat que la regidora Àngels Muñoz anirà.
0: Sí.
1: I si repetís el tema de l'any passat, els càrrecs de... Tots els càrrecs, sí, la família de càrrecs també, estarà en les paelles dels llauradors.
0: Val. I després anem a recordar a la gent, perquè estem parlant tots estos dies, quan li preguntem a la gent per un acte, crec que estem tots d'acord que enguany tot el món posa la mirada en l'entrada de bandes, que sempre és espectacular, però enguany és més espectacular i és, jo crec, que més emocional que espectacular, perquè la directora de Gimo serà Pilar Ferrero, la filla del mestre Ferrero, en un any com este, del centenari del mestre Ferrero. Nosaltres no podíem faltar, estarem demà per la vesprada, no només a la plaça Major. Expliquem, Esteban, quina és la programació que hem preparat per a demà per la vesprada. Pel matí estarem ací, al Museu del Tèxtil, des de les 12:20 fins a les 2, i per la vesprada?
1: Per la vesprada, a partir de les 6:30, han escoltat bé.
0: Programació especial,
1: Programació especial de Ràdio Ontinyent, amb una edició especial de La Ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, amb motiu de l'entrada de bandes. Estarem des del moment que s'inicie l'entrada de bandes, que arranca a les 6:30 des de la plaça de la Concepció i recorrerà fins a la plaça Major, on aniran passant totes les bandes que participen en el concurs i també la banda oficial de la Societat de Festers. Tot això ho contarem a partir de les 6:30 en directe, en un desplegament de l'equip humà de Ràdio Ontinyent, que estarem doncs en la plaça, en diferents llocs, per contar-ho a aquesta gent que estiga treballant, que estiga conduint, que estiga en casa.
0: Mira, jo he de dir, i això és una història personal. L'any passat, que jo vaig arribar esta setmana, la setmana de festes, però que encara no feia els programes amb vosaltres, jo vivia a València, i per la vesprada, el dia de l'entrada, jo vaig escoltar la vostra programació, perquè es pot pot escoltar des de l'aplicació de la SER, que és molt senzilla. Vos descarregueu l'aplicació de la SER, que és gratuïta, i ahí busqueu Ràdio Ontinyent i escolteu la programació de Ràdio Ontinyent on vulgueu i des on vulgueu. I jo ho vaig fer des de casa a València, sí. I jo deia, mare Déu, són pocs però són nerviosos. Pues això, són pocs a Ràdio Ontinyent, però són molt nerviosos i es manejarem molt per ixa entrada de bandes. Estarem a diferents punts per a acostar a tota la gent que estiga a casa o treballant o fora d'Ontinyent ixa entrada que va ser més que emotiva.
1: Per cert, sí. Que abans deia que no trobava la programació d'avui ací al Museu Tèxtil, a banda de l'exposició sí. de Democràcia Estudio, que ja ací a la sala que es trobem nosaltres, esta vesprada a partir de les 7 està el DJ de Tela Gran punxant, ficant música, animant mira. Aquesta edició de la Gran de 2026.
0: Jo puc anunciar que demà estarà, si no passa res, a la 1 del migdia Rubén Terol, de Músics de Carrer. I si no passa res, minuts abans estarà així a nosaltres, com estem així al costat,
1: sí.
0: saps? Pues que passe per així i vamos, a lo millor es fa una cançoneta, jo què sé, alguna coseta. Bo, això és la programació i les coses que tenim per avui, per a demà, etc. Així, a aquestes festes de moros i cristians d'Ontinyent. En res, en dos minutets, si poc, arribem a la 1 del migdia, a això ara arribarà la informació nacional i internacional i després, segona hora de programa des d'este Museu del Tèxtil. Vinga, va.
1: Fins ara.

0: Dimarts de la Setmana Gran estem en la plaça de Sant Domingo, lloc on Ràdio Ontinyent està realitzant de dilluns a dijous el programa del migdia, l'Hoy por Hoy, però hem vingut este matí de dimarts perquè així els benimerins estan fent una jornada de jocs, de taula, de jocs també per a xiquets, i anem a veure què és el que trobem així i què és el que estan realitzant. Anem a parlar primer que res en el primer tro de la comparsa, en Paco Penades. Paco, bon dia.
1: Bon dia, Esteban.
0: Quin ambient hi ha així? Conta'ns tu.
1: Pues és un ambient de lo que venen a ser els dies previs de la festa, en juntar-se al voltant d'una taula. En este cas, jo tots els anys organitzo així els benimerins un torneig de bac, que podríem dir intercomparses. Així n'hi ha moros espanyols, n'hi ha omeies, n'hi ha creuats, n'hi ha berberiscos, benimerins, per supost, i tots els anys primer fem un almorzaret, un herberet, i ara fer un poc de partideta al bac, que és el més clàssic així, jugar, i nada, a passar-ho bé.
0: Seguís la partida, que t'hem parat.
1: Vinga, va, gràcies.
0: De res. A veure a qui més trobem per ací. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com va la partida?
2: De categoria. Sí, sí, sí. Així estem, jovens i majors jugant a base de bé.
0: De quines?
2: Estem empatats.
0: Com li diuen a vostè?
2: Susi.
0: Susi, de quines comparses són?
2: Jo, omeia, i el meu home també. Els dos som omeies. I ells, Moro Marino i Benimerí.
3: Jo jugo en casa.
0: Sí. I tu, com esteu veient el... Acabeu de començar, no?
3: Sí, farà menys d'una horeta que ha començat la partida. I, bueno, molt divertit el dia. Fem passar el matí.
0: Bueno, seguiu que vos hem destorbat, eh? Gràcies. Seguim les partides de cartes. Bon dia, com estem?
4: Buah, estem tremendo, això és molt bonico. És molt bonico l'ambient que fa, que el nostre amic Paco mos organitza. Això és fantàstic. Estem passant molt bé. Perdent, però molt bé.
0: No n'hi ha que perdre les tradicions, no?
4: Ah, això és el més bonico de tot això, són les tradicions, efectivament. Les partides sí, les perdem, però la tradició no. Vindre a almorzar en els benimerins i fer-se una partideta, això és fantàstic. L'inici de la Setmana Grande, ensomia de tota la vida.
5: Pronto acaba d'existir. Se l'han begut en un minut.
4: La veritat és que molt contents, molt, molt, molt contents. Sempre, sempre molt ben recibits, sempre. Molt bé, gràcies.
0: El seu nom?
4: Bueno, jo soc Cisco, ara sou Berberisco. Berberisco.
0: Ara?
4: Sí, ara Berberisco. Por la gràcia de Dios.
0: I Ahir?
4: Ahir també.
0: Ah, vale.
4: Però fa 4 anys, fa 4 anys que soc Berberisco. Antes ha sigut altres coses. Però ara Berberisco i molt content d'estar en els Berberiscos.
0: La qüestió és seguir disfrutant de la festa dels moros i cristians.
4: Per supost, i fent gran la festa del nostre poble.
0: A seguir jugant.
4: Gràcies, molt amable.
0: Anem a veure el nostre amic Jesús Bordera, que com fa temps que no parlem. Bon dia, Cesc, com estem?
6: Molt bé. Estem així veient l'espectacle de cartes.
0: Per què no fer una activitat de tapissos, així?
6: Bueno, tot així no, però el dia a l'entrar algú veurem.
0: Vols dir?
6: Sí.
0: Dis-nos alguna coseta més en l'entrada cristiana, l'entrada moro...
6: L'entrada moro, però no es pot dir, no es poden dir més coses. Ja ho veureu en directe.
0: Bueno, Cesc Biosca ens diu que en l'entrada moro hi haurà alguna coseta de tapissos. Hi haurà que estar atents, eh?
6: Així no és, molt bé.
0: Gràcies. Anem a veure com van les partides i com van este matí de jocs. Gràcies.
6: Molt bé. Vale, adéu.
0: Deia jo que fa temps que no parlem amb l'amic Jesús Bordera. Bon dia.
7: Hola, Esteban. Hola, Carmen. Bon dia. Bueno, com veuràs el que comentàvem ahir. Això és un traspàs d'amistat i de festa. I per això, com així, mos acullen també, pues, així que s'han vingut.
8: Que mos heu guanyat, eh? Amistat, res. No. Sí.
9: A l'any que ve, que no vinguem, eh? Que mos heu guanyat, eh? Vale o no vale?
7: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. A què esteu jugant?
7: Estem jugant al BAC. És un dels jocs que institucionalment juguem en festers, en un trofeu de BAC, que es fan festers i hem seguit la tradició. Paco, Paco Penades és el primer tro i ell ho organitza en seguida. I així venim, pues, a parlar un rato, a xerrar un rato, a almorzar, com el dia d'ahir, veus?
9: I a guanyar-m'ho.
7: I veus com és mal, però bueno... A l'any que ve tornem a vindre a la volta.
9: Mira,
10: tu estàs jugant al BAC?
0: Jo... A veure, què està preguntant?
10: Eh?
0: Què està preguntant?
10: Sí, sabies jugar al BAC.
0: No, jo no sé jugar al bac.
10: No, t'ensenyes perquè aquests homes tampoc saben, perquè els han guanyat en seguida.
0: Entonces te va un compañero, en Jesús.
10: Ara estem esperant compañeros, una altra parella.
11: No tinguem vergonya de dir-vos que ha guanyat moltes voltes el campionat.
10: Què, vosaltres?
11: Quan era jove, guanyàvem el campionat. Ara més a fer major...
10: Sí, ja no. El campionat és el de FECES.
0: També?
10: El de FECES, bueno, ja és escandalós. Tenim trofeus per tot el puesto.
0: El seu nom?
10: Salvador.
0: Salvador, què més?
10: Tormo.
0: I de quina comparsa és?
10: De Beberizo, la millor.
0: Moltes gràcies.
10: A tu, vale.
0: Podem també... bueno, si tenim a l'amic Juan... Bon dia! Com estem?
12: Mira, tornem a veure'ns, molt bé.
0: En una altra taula, eh?
12: Perdoneu, sí, en una altra taula i en altres amics. Així estem jugant al bar, aquests són berberiscos també, però nosaltres els carreguem, perquè som abuelets, nosaltres, i la veterania la tenim que fer...
13: Acaben de sortir del FEAM. Tenim que tornar a les 12. O sigui, que la partida té que ser ràpida. Juan, va.
12: M'alegra molt de la vostra presència, perquè on aneu vosaltres n'hi ha festa. I on està la festa estem vosaltres, també.
11: Claro, eh?
0: A jugar.
12: Ara passeu perquè allà mireu la que té este. Gràcies.
0: Bon dia. A veure, conta'ns, què esteu fent ací? Jordi, què esteu fent ací?
14: Hola, bon dia. Estem fent ací, pues, joc, una matinal per a xiquets, perquè sembla que les festes estiguen els actes programats per als adults, i així els benimerits volem fer una matinal per a tindre en compte el públic més jove de la casa, que pugui tenir el seu matí dedicat per a ells.
0: Tu que eres pare, ho saps molt bé, no? Que sí que ells tenen que tindre també activitat.
14: Això, jo veig que hi ha molta oferta en la setmana gran, però dedicat a xiquets hi ha poca oferta i és d'agrair que hi haguin comparses com els benimerins que tinguin en compte a esta xicalla.
0: Doncs anem a veure què és el que heu preparat per ací i a parlar amb algun pare més. Gràcies.
14: Vinga, benvinguts, adeu.
0: A veure, què és el que esteu oferint ací als xiquets i xiquetes? Què és el que hi ha damunt la taula?
15: Pues estan ací els banderins en els colors de la comparsa que es decoren els xiquets i esta nit pues es penjarem per ací per decorar la verbena i tot això. Entonces, sí.
0: I com va este principi?
15: Molt bé, molt divertit, és innovador. Sí, és molt guai, perquè sí que ells disfruten un poc i ja està.
0: Estan participant o costa?
15: No, sí, estan venint de moment molts xiquets, pensaven que no vindrien tants, però estan venint. Se ho estan passant bé, que és l'important, entonces... Sí, i vosaltres també. Vosaltres també.
0: Vosaltres també.
15: Sí, molt bé, sí.
0: Gràcies.
15: Per repetir l'any que ve més.
0: Els vostres noms?
15: Anna i Marta.
0: Gràcies.
15: Vosaltres.

0: En la cadena SER, hoy por hoy en Tiñén Baida al Baida, Miguel Coy.
1: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
2: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
3: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
4: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
3: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
5: ¿Sigue disponible?
6: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
7: Así me ahorro la inmobiliaria.
8: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
9: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus V5 i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coy.
10: Així continuem, en 9 minuts arribem a l'una i mitja del migdia, en directe l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, avui des del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Que bé vos vau passar ahir, Esteban, en Benimerín, amb els jocs de cartes. La gent estava més que emocionada, diria jo, Carmen i Esteban, més que emocionada.
11: Sí, jugant al BAC.
10: Al BAC. Sí. Bé, ara no jugarem al BAC.
11: Podrien plantejar-se practicar, aprendre a jugar el BAC d'ací al mig any.
10: Jo no he jugat mai, perquè no conec el joc.
11: No, jo tampoc.
10: Però si és paregut al truc, jo podria... No sé si és paregut al truc o no, però podria aprendre. Bueno, ho deixem ahir. Anem a xerrar d'altres coses, perquè durant esta setmana gran, Ontinyent, ja sabeu que canvia d'horaris, multiplica l'activitat als carrers i també concentra milers de persones en comparses, establiments i espais festius. Tot això deixa música, fotografies i bons records, però també una quantitat de residus molt superior a la d'una setmana habitual. Enguany, a més, les festes coincideixen amb els primers mesos del nou sistema de recollida, que no hem parlat quasi a este programa. Les comparses disposaran d'una retirada diària de les 5 fraccions, resta orgànica, envasos, cartó i vidre, però el resultat no dependrà només de quantes vegades passen els camions, també de com arriba tot eixe material a les plantes de tractament. I per saber què ocorre amb els residus després de la festa o durant la festa, ens acompanya el president del Consorci de Residus V5, Elio Cabanes. Elio, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
10: Què tal? Benvingut al programa. Clar, Elio, quan parlem dels residus que genera una festa d'aquestes dimensions, de quin augment, si sabem les dades, de quin augment estem parlant respecte d'una setmana normal, per exemple, a Ontinyent?
12: Pues t'ho podria dir més en comparació a lo que és una setmana més en lo que és el meu poble, ¿vale? Lo que és la foto.
10: Perfecte.
12: En una setmana de festes te'n vas a vora quasi el triple de lo que ve a fer-se de normal. Perquè ve molta gent de fora, perquè se consumix més, perquè la gent no parem. Si de normal dormim 24 hores, pues en festes en dormim 4. Entonces, n'hi ha més hores pa fer gasto de basura. No sé, per lo que sigui, jo crec que la gent es comença a eixir més i la veritat és que la quantitat de basura que se fa en festes, el doble, hasta incluso puede arribar a voltes, hasta incluso el triple. O sea que...
10: Triplicar és una barbaritat, Triplicar és una barbaritat, però sí, és normal, és normal.
11: Ja més activitat.
10: Ja més gent, ja més activitats, sí. Etc. Clar, nosaltres hem parlat del dispositiu, en concret, així a Ontinyent, que preveu retirar cada dia de les comparses les infraccions, però des del punt de vista del tractament, és suficient augmentar la freqüència o és el més important continuar sent que els residus arriben ben separats?
12: Claro, pel tractament lo important és que arribin ben separats. L'Ajuntament, estic segur que està fent tot el que pot per fer que els residus arribin el millor possible per al seu tractament, perquè així deu de ser, no? Perquè si al final si te venen totes les fraccions, encara que n'hi hagi gent que pugui fer bé la separació, si després hi ha altres veïns que no la fan, al final diguem que no serveix... Has enjuntat tant de, diguem, de fracció de resto des de del bioresidu que al final se converteix tot en fracció resto, no? Entonces és molt important que, pues, que el que vulgui separar, que separe, i el sí. que no vulgui separar, que no separe, però que no embruten la faena que fan els altres, no? Entonces clar. És important això, que la gent, si uno no vol fer el reciclatge, pues està en el seu dret, no? De no fer-lo, però sí que per almenys que es que volen fer-lo, pues que no li embruten la faena que fa el veí del costat, que sí que vol fer-lo. I en unes festes pues és molt complicat el poder fer-ho, però bueno, esperem que les comparses pues siguin responsables i ajuden al seu poble i al seu ajuntament en la separació.
11: És complicat, però no és impossible.
5: No, home, clar.
12: No, home, impossible no és. Jo estic segur de que ara mateix el que ara està en boca de tots, no? I els problemes que està portant tot este tema de separar les fraccions,
5: sí,
12: pues estic
5: sí.
12: segur que d'ací 20 anys ja serà dins del nostre dia a dia i serà l'habitual i el que farem tots i al final això ve per quedar-se i perquè complim tots.
5: És canviar de costums, com diu aquell, i les costums pues, costa canviar-les, però al final s'acostuma. El ser humà s'acostuma a tot.
12: El ser humà té una reticència sempre al canvi, són coses per millor. Per coses per millor, n'hi ha un 5%, un 10% de la gent que no ho acaba de veure. Entonces, n'hi ha resistència al canvi i poqueda a poqueda. Anirem conscienciant la gent i el pas del temps en alguns puestos més apressa, en altres puestos més tardarem més, però al final entenc jo que tots reciclarem.
11: Sí, i com esteu fent-ho, no, Elio? Des de xicoteis també aneu a les escoles a realitzar xerrades, activitats, perquè els xiquets també doncs, es consciencien i sàpiguen, no? Què és això de reciclar?
12: Claro, anem a les escoles. Els dos educadors ambientals que n'hi ha no paren. Tinguem un camió educatiu que va a les places dels pobles o, bueno, al lloc on diu l'Ajuntament, no? Ja no són pas xiquets que es fan anar allà des de l'escola, pues, fan anar, i és per la gent del poble que vulgui saber, pues, això puntualment, això com es recicla, em tinc que tirar este contenedor a l'altre.
5: Sí.
12: O sea, per fer l'explicació, o sea, que el consorci no para. N'hi ha una subvenció de 170.000 euros en guany que anem a donar als ajuntaments perquè puguen gastar-la en conscienciació. O sigui, ja no sols és el consorci, sinó que l'Ajuntament, que al final és el que més prova està del veí i el que millor sap quines són les polítiques que té que fer o com transmitir al seu veí i si hi ha conscienciació, pues que tinguin també recursos del consorci per poder fer aquestes campanyes de conscienciació de la gent.
5: Clar, has dit abans que clar, el que vulga reciclar que ho faça, el que no ho faça, que no és impossible, hem dit, però clar, fa unes setmanes tu ens explicaves que, si no m'equivoco, que tractar una tona d'orgànica separada correctament costa aproximadament la meitat que una tona de resta. En una setmana amb tanta activitat, Elio, separar malament pot traduir-se en una diferència econòmica important?
12: Claro, tinguem en compte que si una fracció d'una tonella de bioresidu va costar 90 euros i una tonella de resto costa 250 més o menys, alrededor d'això està, és més del doble. Entonces, si ara hi ha gent, per exemple, que està separant bé i està creant tonelles de bioresidu, però hi ha gent que tira la fracció resto on està el bioresidu i estropeix el bioresidu, o sigui, estem parlant de que està augmentant 160 euros per tonella el cost que al final vindrà a repercutir a tot el poble, saps? O sigui, que és important per això dir que la gent ha de reciclar, ha de separar, però al final si algú no està diguem, encabotat, com diguem així una font, no? Que són cabuts, encabotat en no fer-ho, pues vale, però que no es tope la feina dels veïns que sí estan fent-ho, perquè al final és una forma de convivència i de civisme, no? El fer aquest tipus de pràctiques. Entonces, pues, això dic que sí, claro, de influir-hi molt el fer bé les coses o fer res mal, claro.
5: No passa res, és que hi ha un pare pobret que està, perdona, Elio, és que estem fent el programa en directe en el Museu del Tèxtil per la Setmana Gran de Festes, i hi ha un xiquet mirant l'exposició, s'ha posat a plorar i el pare passa corregent, no plores, no passa res, home, no passa res. Disculpa, Elio, eh? El directe és el que té. Clar, t'anava a fer una pregunta, però crec que la resposta la tinc clara, però jo te la pregunte. A veure, quins són els residus que més creixen durant aquests dies? Jo sé que no tens dades d'ací, però, per exemple, del teu poble que has dit abans, l'orgànica dels menjars, el vidre, els envasos o la fracció resta?
12: La resta.
5: La resta?
12: Totalment.
5: La resta és la que més creix.
12: El vidre munta...
5: Jo sabia que anaves a dir... Jo creia que anaves a dir el vidre. Dic, ostres!
12: El vidre munta. Però sí que és de veres que la gent... Si ja costa que la gent se pare durant l'any, pues, en festes encara la gent encara menys es preocupa d'això. Entonces la fracció resta és la que més munta. O sea, sí que és de veres que després ja ve el vidre, però la fracció resta munta és la que més munta. És la que més remunta. Per lo que diguem, per lo que, pues, que costa de que la gent...
5: Que costa, normal, sí, que costa.
12: En el moment fàcil, en sa casa, pues ara encara costa més en festes, no? Però que poquet a poquet estem conscienciant-se cada volta més i com en on tenien ara, per exemple, que estem fent la recollida del porta-porta, sí. No? Al final,
5: sí.
12: Tots els pobles tenen que fer alguna cosa, o bé el porta-porta, o bé el quin contenedor, cada un té una forma d'introduir-lo... Al final, jo estic segur que en tots els pobles aconseguiran fer aquesta separació del bioresidu, que al final són les restes de menjar de casa. No? Diguem bioresidu, però perquè la gent entenga millor, és el resto del menjar de casa, pues, quan fas una ensalada, el que sobra, un bollit, les corfes del meló, pues, totes les coses, això és al final el bioresidu. I al final s'aconseguiran tots els puestos, però... poc a poc en conscienciació i cada volta n'hi ha més gent fent-ho i poquet a poquet s'aconseguirà fer hasta en les festes. O sea, que ho aconseguirem.
5: Exacte, hasta en les festes. Tant de bo, eh? Tant de bo puguem parlar així. Ara, si no molt de temps, has dit tu 20 anys, però jo espero que siga menys anys, eh?
12: Sí,
5: que siga abans.
12: Sí, que siga en 4 o 5 anys. En 4 o 5 anys.
5: Perfecte. Perfecte. Doncs ja ho tenim, Elio Cabanes, president del Consorci de Residus B5. Quan passen les festes, segurament tornarem a parlar per a veure si podem fer balanç un junt amb l'Ajuntament i com anant tot i posar-ho damunt la taula, que segur que és interessant. Elio, moltíssimes gràcies una vegada més, una abraçada.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres i passeu-ho molt bé aquestes festes.
5: Estàs convidat, eh? Vine quan vulguis.
12: Gràcies.
5: Adéu. Adéu, bon dia. Adéu. Escoltem uns anuncis i després tornem a este Museu del Tèxtil i farem un recorregut per esta exposició de Democràcia Estudio. Vinga, va.
0: En la cadena SER, hoy por hoy on tiñem Baida Albaida. Miguel Coy.
13: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
1: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus B5. Més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus B5.

0: Continuo en directe en este Museu del Tèxtil. Ara jo m'alça de la taula perquè normalment quan fem ràdio, al nostre voltant, a veure, hi ha cables, que sí hi ha, però a la ràdio i a l'estudi de la ràdio hi ha més, hi ha micròfons, evidentment, si no, no seria una ràdio, seria una altra cosa, i algun paper que sempre desapareix en el moment més oportú. Avui, a més, tenim cartells, tenim tipografies, tenim projectes i 10 anys de treball de Democràcia Estudio ocupant les parets d'este Museu del Tèxtil. La mostra reuneix per primera vegada una dècada de trajectòria de l'estudi creat pels germans Marta i Javi Tortosa, projectes d'identitat visual, cultura i disseny desenvolupats des de València per exemple, clients de molt diferents. Entre tots ells, un treball que enguany ja forma part del paisatge d'Ontinyent, que és el cartell de les festes de moros i cristians de 2026. I avui tenim la possibilitat de parlar d'eixe disseny, però també de parlar d'esta exposició visitant l'exposició. I ho farem acompanyats d'una de les persones culpables, entre cometes, de tot este treball, que és Marta Tortosa, junt al seu germà Javi Tortosa, que avui no està amb nosaltres. Però Marta, sí, hola Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per vindre i de l'esforç que has fet per vindre, perquè sé que són dies complicats de conciliació, de festes, etc. Gràcies,
1: A vosaltres per comptar amb nosaltres i per fer el programa des d'ací, que té un espai xulíssim i n'hi ha que aprofitar.
0: Exacte, un espai xulíssim que és la primera vegada que vosaltres feu una exposició ací a Ontinyent, o com?
1: Sí, la veritat és que amb l'excusa del cartell, pues, ens va proposar l'Ajuntament omplir aquest espai i fer una exposició retrospectiva, i la veritat que primer era un poc de susto, diguem, però després quan ens hem enfrontat a veure tots els projectes i tot el que hem fet en aquests anys, ha sigut com, uau, tantes coses hem fet.
0: Uau, és que sempre passa, jo crec que passa el mateix, no? Passant dels anys i vas acumulant ahí treballs i tal, i quan es poses tot ahí damunt, i ostres, tot això ho he fet jo, o nosaltres, és aixina, no? Bueno, estem al principi de la exposició. Vull que m'expliques un poc com heu pensat esta exposició. Què trobem així al principi?
1: Bueno, pues la exposició està composada per, diguem, 4 espais. Mm-hmm. Este primer espai és un poc la presentació i la part un poc més biogràfica nostra, en la que la gent pot llegir un poc com és la nostra metodologia de treball, la nostra filosofia, com som nosaltres, i explicar un poc també, pues, que vam néixer realment Democràcia naix en València, però el projecte previ a Democràcia naix en Ontinyent, o sigui, Javi i jo com a tàndem creatiu comencem en Ontinyent, i bueno, la situació, el context ens porta a anar-se'n a València, ahir hem crescut, i així coincidint en l'any en què se'ns fa l'encàrrec de les festes de moros, del cartell de festes de moros i cristians, és just de l'any en què Democràcia ha tornat a les seues arrels, i això la veritat és que té un component emotiu molt bonic.
0: Que guai.
1: I bueno, esta és aquesta primera part un poc més biogràfica.
0: Que vaig a llegir un poquet, anem caminant, que és la sort que tenim de fer ràdio en directe, que diu, m'agrada molt, Marta dona forma al pensament estratègic, investiga i construeix el relat. Javi el transforma en imatge, sistema i llenguatge visual. Seu compenetrat bé? Sempre?
1: Sí, a veure, també està la part de ser germans, no?, i el que això comporta, però bueno, sempre treballant aquesta part emocional, però és de veres que formem un tàndem que és el que al final dona un resultat diferent, que té el nostre propi segell, i és aquesta complementarietat, no? Javi sempre diu que seria, ell ho diu així, vull dir, jo seria un complet inútil sense tindre una paraula i un concepte del que partir per a dissenyar. I jo també seria, jo quan em diuen tu ets dissenyadora, jo dic, jo no sóc dissenyadora, vale? Jo sóc publicista, jo sé donar-li forma al missatge, però necessite que algú el plasme d'una manera gràfica, i això és Javi, que ho fa a la perfecció. Mm-hmm. Així que això és el tàndem, no?
0: Un estil dissident, m'agrada molt un estil dissident. Explica'm això.
1: Bueno, nosaltres som un poc desobedients. Sempre diuen, Javi sempre diu, bueno, les normes està per conèixer-les,
0: sí,
1: i a partir d'ahí poder trencar-les, si uno vol, no?
0: Clar, clar.
1: Des d'aixe coneixement i d'aixe respecte. Aleshores, bueno, nosaltres podem ser dissidents, pues, perquè tenim unes formes molt brutalistes en quant a formes i en quant a tipografies, i després molt característiques en quant a color, no? Sí. L'altre dia, quan estàvem preparant l'exposició, va entrar una persona que coneixem, així, i per suposat la vam deixar entrar a veure-la, ja que ens donarà la seva opinió, i va dir, ostres, és que

0: N'hi ha sí algo que no sabria què dir, però tot té un fil conductor, no? I és ixe color, ixa, ixa vibració de color, de tipografia i de formes rotundes, no? Que al final ha sigut un poc el nostre segell i es veu sobretot quan veus tota la trajectòria, no? Perquè quan veus un projecte aislat, potser és més difícil de veure això, però quan ho veus tot en conjunt dius, ostres, hi ha algo així que
1: jo tinc que dir-te que vaig veure fotos de l'altre dia que vau estar així presentant l'exposició i tal, i el primer que me va cridar l'atenció és precisament això, sense haver vingut a l'exposició, veure este mare en un altre lloc de l'exposició que ara explicarem, veure tots els cartells, clar, el color que té, la força que té, no només si anem per separat, sí, però és que tot junt té una força brutal. Què estem mirant ara? On estem?
0: Bueno, ara estem en la segona part de l'exposició i és en la que es troba tota la cartelleria i tota la part gràfica, val? Així n'hi ha un resum d'identitats corporatives, després molta cartelleria, també n'hi ha fotografia, direcció artística, i això és un poc el que trobem en esta part, que és la segona part de l'exposició.
1: D'estos que tenim, perquè estem mirant molts. Mira, estem així i hi ha 2, 4, 5, 5, 10. Queda't en uno.
0: No sé.
1: Queda't en uno.
0: Gloria. Bueno, quizás podria quedar-me en la imatge de l'Ivam, que és la de tot el que veig demà, si és la més recent. L'encàrrec per a fer el restyling o l'evolució de la identitat de l'IBAM del Museu d'Art Contemporani València per excel·lència en la intenció que té el centre de ser un centre de referència contemporani europeu. És un encàrrec molt important que hem fet amb molta il·lusió i que ara poquet a poquet anirem veient aplicar i crec que serà molt bonic.
1: Heu fet... això és una panaderia, no? Això és, fan molt. Bueno. Jo compro i pa.
0: Bueno, que alegria. M'alegra molt perquè és un projecte, diguem, fet amb molt de cor, perquè tenim projectes per a clients molt grans, per a clients més xicotets, doncs possiblement este seria un client xicotet, que ens ha donat moltíssimes alegries, una perquè compartim una amistat amb ells, la parella de Gonzalo és una xica ontinyentina, Gemma Campos, és molt proper, i és molt bonic veure com també un projecte menut, diguem, i local, ha arribat a tindre premis internacionals i és algo molt bonic perquè tens ahí xa balança i passen ixes coses tan boniques.
1: I també a pobles, està Benimaclet, i l'escut no sé de quin poble és.
0: És de l'Ajuntament de Carcaixent.
1: Carcaixent, també heu fet això, no?
0: També fa uns anys vam fer ixa adaptació, no, de la heràldica més clàssica de l'Ajuntament, i la vam convertir d'una manera més simplificada en algo més contemporani, més actual, adaptat als nous formats.
1: Ah, estem veient... Mira, això què és? Conta'm. Està generant el 26, per si voleu, quan vingueu, el 26. Què és això?
0: Bueno, és que és de rellevància, perquè d'alguna manera fa un parell d'anys va eixir una crida projecte per fer la identitat de l'Agència Espacial Espanyola.
1: Ostres!
0: Val? Vam ser finalistes, això és una proposta remunerada que finalment no va eixir, va ser d'un altre estudi espanyol, al que apreciem un muntó, i esta és la nostra proposta, una reducció absoluta del que seria un satèl·lit en les seues aspes.
1: I bueno, estic quedant flipant ara.
0: Haguera sigut un orgull veure enlairar-se en un en un satèl·lit i aquesta imatge. Però bueno, queda com un record molt bonic i volíem compartir-ho amb tota la gent.
1: Que vens acompanyada, que és la teua filla. Pots dir jo, és la teua filla, no? Com te diuen a tu?
2: Carmen,
1: estàs bé? Sí, no? Tens set, val. Pues ara, tengo set. Clar, és el que passa. Continuem passejant per esta exposició. Jo estic mirant... Mira, ara arribarem a uno que jo crec que va ser també molt important i que va ser com decisiu. Bueno, decisiu. En els últims anys, tot el que ha suposat la història de Democràcia Estudio, tenen moltes històries, com esta que acabem d'escoltar de l'Agència Espacial Espanyola. Però després arribem... Jo vull que arribar a dos. Un que és les falles, Marta, perquè d'això ja vam parlar tu i jo l'any passat, però crec que recordar-lo no està mal. Conta'm això, per favor.
0: Bueno, falles, un projecte molt bonic. i que d'alguna manera ens ha recordat també el que ha passat ara, no? En el cartell de festes. I és que estem acostumats a treballar per a institucions, per a clients públics, privats, però a tu normalment et contrata una persona per representar algo, però normalment el contrata algo concret. Però en este cas, quan t'enfrentes a un client tan ampli, clar, perquè així teníem l'Ajuntament de València, la Junta Central Fallera, totes les persones que formen part de la festa de les falles,
1: que són moltes,
0: i això és un judici molt gran, clar. Aleshores has d'intentar empatitzar i posar-te en la pell de cadascuna d'aquestes persones perquè se senten identificades i perquè es facin propi i se cartell, que al final és el repte.
1: I després, la ruta. Bueno, clar, és que la ruta, jo és que tinc una edat ja. Com va ser este projecte? Conta'm.
0: Pues la veritat és que un projecte molt bonic fet en l'espai d'arts digitals Bombas Gens, i al final ha sigut un homenatge a este moviment que desgraciadament es coneix per la part final com un poc més...
1: Destroy,
0: sí, sí. Però hi ha una cultura molt gran que en quant a nivell musical va ser referent europeu i diria mundial de la primera música electrònica, i la veritat és que m'ha après moltíssim, moltíssim, ha sigut molt bonic i ha sigut una manera de deixar part del nostre treball en el llegat de la cultura valenciana. Molt bonic.
1: Hem passat dels cartells i ara estem en una altra part de l'exposició, que és el que trobem, perquè jo trobe per ací, a veure, hi ha uns escacs ací que són com molt, molt xulos, molt de democràcia. Conta'm tot això, què veiem ací?
0: Sí, mira, ací tenim ja la part, esta tercera part, que és com la de materials aplicats, i ací per una part tenim materials propis que hem dissenyat nosaltres i produïm i tenim a la venda en la nostra tenda online, i després per altra banda tenim totes les identitats corporatives o tots els projectes que estan aplicats en algo físic, no? Este escacs el vam dissenyar en el confinament, clar, quan estem parats i n'hi ha que seguir creant.
1: Vosaltres parats, no pot ser.
0: No sabem. Entonces, el vam crear, el tenim a la venda del nostre tenda online i, bueno, és un objecte de cult i un homenatge a les CACs, així de manera brutalista, com som vosaltres.
1: Hi ha un poquet de tot ací, però vull que acabar, anem per ací, perquè ahí tenim... Ah, hi ha vins. Espera, és que ja... Conta'm este projecte i quins vins, per favor, conta'm això.
0: Bueno, Can Leandro és una bodega que moltíssima gent no tinc en tina conèixer, serà per la història que té, amic nostre també, Gabriel Ontinyentí, i bueno, té una bodega molt bonica, molt arrelada al territori, i que convide a provar estos vins tan bonics que nosaltres vam fer la identitat i tot el packaging de la línia.
1: Anem acabant, és que clar, és una passada tot el que teniu, perquè és que jo me quedé sense temps, que tinc ahí a Quico Orquín, que clar, té que posar música festera, i es va quedar sense música festera, hi ha llibres...
0: Editorial, sí, catàlegs, llibres...
1: Exacte, però vull que acabar en el cartell de Moros i Cristians. Bueno, està així la identitat també de l'IBAM, però este cartell de Moros i Cristians d'enguany, que ja hem parlat d'ell, com esteu després de que ja s'hagi presentat, de que estigui en el carrer, de que tot el món el coneix...
0: Pues estem contents, la veritat, és molt satisfactori veure com, per una banda, tu el fas, no? El crees en tot el carinyo, en tota l'estima, però després quan ja vas veient, sobretot estos dies, que ja n'hi ha molta unió de carrer, de coincidir, i que la gent va dient que els agrada, que diu que és retro, que diu que el campanar no el perdem de vista, bueno, n'hi ha moltes perspectives, però n'hi ha qui s'imaginava algo molt més modern, tipo la ruta, i bueno, no, n'hi ha que adaptar-se al context de cada cosa, no? I n'hi ha que al final representar lo que és i connectar en tota la gent que s'ha de sentir identificada en el cartell.
1: I així l'exposició posa: ens ompli d'agraïment tancar aquesta exposició amb un projecte que des d'avui passa a formar part de la història visual de la nostra ciutat i de les nostres festes de Moros i Cristians. I nosaltres tanquem així este repàs ràpid de l'exposició de Democràcia Estudio, que està al Museu del Tèxtil fins a setembre, si no me'n recordo.
0: Sí, tot el mes de setembre. No recordo més el 27 de setembre, l'últim dia.
1: Doncs Marta, dius al teu germà també enhorabona per estos 10 anys, per este treball, per la trajectòria i per el que vindran moltes més coses. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Uns anuncis ràpids i anem amb Quique. Quique, jo no sé quant de temps tingui, per a tu, però tu estàs bé, així no, l'aire condicionat? Així no està, així no està mal. Vinga, va, uns anuncis i tornem.
3: En la cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
4: Viu la la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció. En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
5: Què fas este cate?
6: Tu què creus? Festa?
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
7: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
8: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
9: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
4: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
10: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
1: Ara, i tancant el programa, no estàs sol, és Miguel Coy, que també està Quique Urquinquí. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
11: Molt bon dia, què tal?
1: T'he deixat... Espera, que no hi ha micro, ara hi ha micro.
11: Ara hi ha micro.
1: T'he deixat poc de temps avui, perquè estava recorrent l'exposició, i clar...
11: Ha estat un momentet molt bonic.
1: Sí, poder,
11: Veure com es retrata en la veu aquesta exposició tan magnífica i tan extraordinària que tenim avui a Ontinyent.
1: I magnífica i extraordinària són les peces que està portant Quique Urquinquí esta setmana, especial de la Setmana Gran de Festes de Moros i Cristians. Ja sabeu que està triant peces del mestre Ferrero, menys conegudes, però també peces molt importants. I avui què portes?
11: Avui anem a parlar de les marxes cristianes.
1: Molt bé.
11: En este cas, claro, el mestre només va poder composar tres.
1: Tres.
11: Tres d'elles. I anem a escoltar Ilicitana.
1: Vinga, va.
11: La última d'elles.
1: Anem a escoltar Ilicitana, va.
11: Comencem per ell.

0: Ilicitana, así sona, y xena sona. ¿Qué vols destacar d'esta peça? ¿Per què has triat esta peça?
1: Esta peça, conforme havíem estat en els programes anteriors d'estivern, esta primavera, en el que arrencava l'estil de marxa cristiana, este és un d'aquests exemples. I el mestre Ferrer, perquè en fa tres, bueno, malgrat perquè va faltar,
0: clar.
1: I ell determina marxa cristiana a allò que estava creixent. Vale, no és una marxa cristiana com les que ara
0: es fan,
1: correcte, però sí que és l'inici, és la proposta, perquè és aquell moment en el que cada un estava proposant algo.
0: Ah, molt bé.
1: I, clar, passem de que... tirant un poc darrere, no? Passem de que era el passo doble, que anem transformant-lo en melodies àrabs i li diem pas moro,
0: val,
1: a que fiquem algo així molt més ligeret i ho utilitzem com a passo doble o algo forçant a marxa.
0: A marxa.
1: I ho utilitzen els cristians quan hi ha els compositors.
0: Ostres.
1: El mestre, Baixa Torres, Amando Balanquer, vale? Van apostant i fent les seues aportacions. I aquestes són unes d'elles. I Ilicitana, per mi, té algo molt especial, perquè quan es va celebrar l'encontre de festes de morts cristians l'any 85,
0: sí,
1: esta peça va ser la que obria el desfile banda Unió Artística Musical d'Ontinyent al complet, mestre al davant, i Ilicitana obrint el desfile. Era espectacular poc.
0: Clar, el que antes jo és que el mestre volia com fer... com crear ja el camí, no?, per a les que són les marxes cristianes, no?
1: Clar.
0: Era com... hem de crear un referent, no?, perquè la gent continue amb això.
1: Clar, el referent en marxa mora ja estava.
0: Clar.
1: Ja estava creat, ja estava constituït.
0: Ja estava constituït, sí, consolidat.
1: Clar, correcte. I ara tots intentaven donar la seva aportació per veure de quina manera. I, claro, ahí conflueix en que els compositors, els festers, el món fester,
0: sí,
1: i els músics en si van poquet a poquet moldejant. És algo que es genera no de manera espontània, però sí a base de les aportacions dels compositors. I el mestre fa tres aportacions. La primera, l'any 66, Bonus Christianus,
0: sí,
1: i després, l'any 78, Apòstol Poeta. Són les tres úniques...
0: Molt bé.
1: Què fa el mestre?
0: Doncs ho hem de deixar, perquè no tenim més temps, Quique, però anem a avançar una coseta. Demà estarà així amb nosaltres Pilar Ferrero.
1: Correcte.
0: Perquè demà per la vespre és l'entrada de bandes, i ella dirigís. Demà és l'entrada de bandes amb la marxa mora Ximo. Però tu tens una sorpresa, també.
1: Sí.
0: Qui vindrà? Pots dir-ho?
1: Demà... ho avancem. Tindrem a una persona que va estar en la estrena de la marxa Moro Ximo, en companyia del mestre. I és una persona que per a mi ha sigut molt significativa dins la banda, perquè allò on estava el mestre, ell estava al seu costat. Era uno dels incondicionals, dels que no podien faltar a un assaig, a una desfilada. Parlem de Rafa Reig.
0: Doncs,
1: i demà estarà així amb vosaltres.
0: Jo crec que demà tindrem un moment molt, molt, molt emotiu i molt bonico. A veure si la ràdio ens permet crear ixe moment amb Pilar Ferrero, amb Quique Orquín, el seu convidat, i ixe moment que jo crec que serà molt, molt potent. Quique, moltíssimes gràcies.
1: A
0: demà
1: vosaltres.
0: Tornem a escoltar-te.
1: Estem així.
0: Bueno, ja saps que ara Esteban se'n va a la teua comparsa, no?
1: Ah, me l'emporto.
2: Bon, anem junts.
0: Jo no puc anar avui, però aniré una altra vegada en festes. El divendres aniré a la teua comparsa.
1: Efectivament, allà estarem.
0: Ja,
1: I demà també estarem per bé.
0: Gràcies, Quique, moltíssimes gràcies. Adéu, gràcies, Esteban Arroyo, gràcies, Carmen Úbeda, Tomàs Marín, Ramon Campins i Miguel Valls. Gràcies a tots per escoltar-nos, i arribem a les 2 del migdia, i això ara arriba a hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després arribarà la de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I nosaltres tornarem demà a les 12:20 en directe des d'este Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, pel matí. I per la vesprà, a l'entrada de bandes. Per això, ja ho contarem demà. Sigueu bones persones. Adéu, fins demà.

0: ventana. Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
2: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
1: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
2: Borinot Bistro, Ontinyent.
3: Cervino va a escribir que Ontinyent mai va ser de traïdors ni de covards.
4: Avui continua sent un poble valent, unit i orgullós de la seva terra i tradicions.
5: I nosaltres continuarem treballant perquè aquest sentiment perduri en el temps.
3: Molt bones festes de moros i cristians.
6: Grup polític municipal del Partit Popular d'Ontinyent.
7: Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
0: Radio Ontinyent.
9: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: La ventana. Con Iñaki de la Torre.
10: Mi nombre es tú, mi nombre, como jamás lo dijo un hombre.
1: Con Iñaki de la Torre.

0: Psicomed, nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
1: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
2: Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

0: foto.
1: El Faro, con Laura Piñero.
2: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser, seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés. Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
4: Atención, oyentes, durante el verano,
5: sí,
4: el programa Transmitir a Ser,
5: sí,
4: cambia de horario.
5: ¿A qué hora lo pondrán?
4: Se emitirá no de 12 a 1, sino de 1 a 2, o sea, de 13 a 14.
5: De 13 a 14, ¿y qué será el programa, como siempre?
4: Bueno, serán recopilatorios de los mejores momentos y tal.
5: O sea, que os vais de vacaciones.
4: Sí, nos vamos de vacaciones, pero de 1 a 2, de 13 a 14, estaremos aquí recordando.
5: Hablamos de los domingos, ¿no?
4: Sí, claro, los domingos de 13 a 14, Transmite la Ser edición verano.
1: Radio Ontinyent.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: El Faro, con Laura Piñero.